0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: bé, però clar... Pica, pica, pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més. Jo ja li deia a tothom, eh?
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Món 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can

0: talleres en los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca. Esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Y es muy fácil, ¿verdad, Gallo? ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, pues es muy sencillo. Entra en el Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Tienes tiempo. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario muy cerquita. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
0: el 18 de marzo de 1934.
2: Y el número de la suerte, el
0: 3.
2: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
3: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
4: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros. Y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
5: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
6: Increíble.
5: Pletórico.
6: Patata.
5: ¿Eh?
6: La oferta vi. Esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
5: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: Ens ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: No és només un reality.
17: A què hem vingut aquí?
18: A guanyar!
16: Tampoc una cursa més.
19: Fora! Par aquí!
16: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
20: Vaig al límit amb tu.
21: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
22: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
23: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
22: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
25: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
26: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Vols conèixer millor els artistes de referència?
28: Tanco
0: 60.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
0: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: és la cançó més important aquesta setmana als 40. Número 1, Ariana Grande. Hey, Dad, I made you love me. I 3 minuts al matí, arrenquem l'última horeta del Morning Show dels 40, aquest Anda Ya per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Soc el Víctor de la Torre. Un plaer acompanyar-te en aquest dia força rúfol, eh? Jo no sé com està la resta del territori, però a l'exterior dels estudis dels 40, a la capital catalana, ja comencen a caure gotetes, cel ben gris, però aquí estem nosaltres, tu, per posar-hi una mica de color al dia, alegria. Sí o no? Sí, em diuen. Sí. I un cafetó, va, que aquesta hora entra molt i molt bé, una cosa ben calenteta. També pot ser un te, eh? Podem compartir plegats. Faltaria més. Atenció, perquè avui parlem de garrepes. Sí, sí. Ahir parlàvem d'experiències perdent diners i avui ens enfoquem cap a la pregunta... una cosa similar, eh? Parlem de garrepes, de puny estret. Tu ets un d'ells? Coneixes algú que sigui així, però una cosa molt exagerada? Ens ho pots explicar, eh? Explica'ns alguna cosa boja que hagis vist o que hagis fet tu mateix al 620 92 41 33. Què és el més fort que has fet per estalviar-te uns cèntims? Si no et consideres així, qui és la persona amb el puny més estret que coneixes? No sé, la teva sogra, la teva parella, el teu company de feina, el teu amic, el teu company de pis. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. Tenim el WhatsApp obert per tu, eh?
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda Ya Catalunya.
0: T'han regalat res que s'hagi fet servir ja o reutilitzat? Explica'ns-ho al nostre WhatsApp. 620 92 41 33. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Estaríem parlant de que és la cançó destacada d'aquest 2026. Pocs dubtes en tindríem, eh? Sutherland! Tututuru, en aquesta ocasió amb la Paula Cups, que els ha quedat fantàsticament. Ara mateix, un minut per sobre d'un quart d'onze del matí. Estem parlant de garrepes, avui, eh? Sí, de garrepes. Ens pots explicar la teva història boja, que hagis vist mai, que hagis fet fins i tot, eh? Et consideres garrepa? Ens ho pots explicar a través del 620 92 41 33. Has enxampat mai algú del teu entorn, eh? Per exemple, en plena acció, sent un garrepa, no sé, robant alguna cosa, emprenent pots de gel, de sabó... Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp obert. 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: Buen día.
1: Pues mi regalo usado se lleva la palma.
0: Ay.
1: En mi primera comunión, ya hace algunos añitos, me regalaron un reloj más antiguo que la Posca.
0: Ajá.
1: De una marca determinada y en la caja era de otro reloj. O sea, de vergüenza total. Gracias, chicos.
0: No os podía saber, ¿no? Déu-n'hi-do. Va, més missatges al 620 92 41 33. Hola, bon dia.
2: Buenos días, sandalleros.
0: Bon dia.
2: Nosotros tenemos un amigo en la cuadrilla que es lo más tacaño que hay.
0: Ay.
2: Resulta que un día nos dice, venga, hoy os invito a todos a cenar. Y nosotros, pues un poco estupefactos, bueno, pues nos arreglamos, nos empellifollamos y cuando vamos a salir nos dice, venga, que os voy a llevar a un sitio a comer lo que a mí más me gusta. Bueno, pues todos tranquilos. Resulta que nos lleva a una tienda de chuches y nos saca 4 bocadillos y 4 latas de Coca-Cola. Nosotros no sabíamos dónde meternos. Tierra, trágame.
0: Wow.
2: Anita, desde Bilbao.
0: Una abrazada enorme. Escolta, Déu-n'hi-do, ¿no? Déu-n'hi-do. Ens pots explicar la teva història al 620 92 41 33. Avui estem parlant de garrepes. No sé, has vist mai un hàbit de garrepa fastigós? No sé, beure aigua de l'aire condicionat, allò que va caient, eh? O menjar-se el menjar de les escombraries, o amb floritura, que estigui florit. Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. Avui parlem de garrepes.
3: Aquí no hi ha mandra. Anda ya, Catalunya,
4: amb
3: Víctor de la Torre, als 40.
0: El tema dona per molt, per moltíssim. En qualsevol cas, la que arriba per aquí ara mateix també dona per molt, perquè és una autèntica artista. Miley, això es diu Base Persuades.

0: El retorn i inici d'una nova era de la Miley. Ara sense cognom, eh? S'ha deixat enrere. Amb això que s'anomena Vesper Suites. Així obre la porta al seu retorn musical amb molta força, eh? I un canvi d'estil considerable. En 8 minuts arribem a 11:15 del matí. Avui estem parlant de garrepes, eh? Has deixat mai una relació amb la teva parella, o en aquest cas ja exparella, perquè era massa garrepa? Què és el que feia? O, per exemple, has compartit pis amb algú que feia coses boges per estalviar-se uns calarons? No sé, no, per exemple, viure a les fosques, no encendre les llums. O morir-se de fred a l'hivern i no engegar la calefacció. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. 620-92-41-33. Hola, bon dia, què tal?
1: Buenos días.
0: Bon dia.
1: Pues os quiero contar que estamos de vacaciones en un apartamento y nos hemos quedado sin aceite de oliva. Ya sabéis que los dueños de los apartamentos pues siempre dejan un poco de cada cosa para los días que te quedas. Pues bien, mi marido va a ir a visitar al dueño del apartamento para pedirle más aceite de oliva, que es que claro que dice que está muy cara. Eso no es un tacaño extremo.
0: Mare
1: gracias.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Més missatges al 620-92-41-33. Hola, bon dia.
2: Buenos días, pues con 48 años que tengo, el límite de cutre en mi comunión. Me regalaron un organito rosa.
0: Ajá.
2: Hay unos órganos muy pequeñitos que del tamaño más pequeño que un teléfono móvil, y me aparecieron con un órgano de color rosa. Así que nada, fijaros hasta dónde llega el límite de ser cutre. Y además con un buen sueldo, con sueldo de médico.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, avui estem parlant d'aquests temes, eh? Aquests temes que a tot ens sorprenen i que alguna vegada has comentat amb els amics a una reunió familiar, per exemple, eh? També. Temes amb garrepes que hagis viscut. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. No sé, algú et va mostrar el seu costat més passater, més del puny estret, al seu casament o a la celebració més important que pot tenir una persona? Què és el que va fer? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. 620 92 41 33.
3: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Arriba la Rosalia, amb això que s'anomena La Perla.

0: graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Qué bonic, qué bonic, qué bonic és l'amor, qué bonica és estar en família i estar bé, eh? És que saber que tens algú que hi serà en els dies bons però també en els difícils i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.
1: Avui estem parlant de carrepes a través del nostre WhatsApp, el 620 92 41 33. Hola, bon dia.
4: Hola, sóc la Marta de Tàrrega.
1: Hola, Marta.
4: I us vull explicar el que... Bueno, m'ho ha explicat la meva filla d'una boda en la que va anar. I és que, com en totes les bodes, els amics doncs, fan, entre tota la colla, fan el regal. I en aquest cas era el regal amb els diners ingressats en el compte corrent, però tot el, tota la quantitat de tota la gent. No tothom podia pagar el mateix preu, llavors doncs, hi va haver qui va posar una quantitat doncs, inferior, però ho van donar tot junt perquè no es notés tant. Doncs l'endemà de la boda, els nuvis van posar al grup d'amics que hi havia algú d'aquell grup que no havia pagat el regal.
1: No, home, no!
4: Impressionant.
1: Home, home! Déu-n'hi-do, això sí, eh? Això és... Increïble, això sí que és la carrepa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Van estar comptant i dividint entre tot el grup d'amics i després van escriure un missatge. Mare meva, mare meva. Uau! Ens pots explicar la teva història al 620 92 41 33. Avui estem parlant de garrepes. Què ha sigut el més boig que has fet, si ets tu el garrepa, o que t'han fet? Has conegut algú a la feina, a casa, la teva parella, per exemple, ho és? Què és la cosa més boja que ha fet?
3: Anda ja, Catalunya, als 40.
1: Ens quedem amb la Revin Lené, anem fins a Chicago per escoltar això que s'anomena Love Me Not. Ens pots enviar el teu missatge. 620 92 41 33. És el nostre WhatsApp, que està perfectament obert per tu. Envia'ns el teu àudio, te l'esperem.

0: Manu Turizo. Amal, por un pendejo no se llora. Una de las cançons que podria sonar a Barcelona el 20 de novembre al Palau Sant Jordi, perquè sí, el Turizo és un dels artistes confirmats per als 40 Music Awards Santander 2026. Bueno, per al novembre queden algunes setmanes i avui el que tenim a sobre al capdamunt és una bona tempesta. Víctor, ho estem veient, eh? S'ha fet fosc, eh? No, que va. Gairebé no plou ara mateix al centre de Barcelona. Gairebé no plou. Bon dia, família.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Per acompanyar-te, si estàs a la carretera, molta precaució. També atenció si heu de sortir de casa. Agafeu el paraigües, que potser ens fa alguna cosa. Ja veurem. 11 i 4 minuts. És el matí dels èxits. Bon dia. Bon dia.

Aquí estan els Amics de les Arts. Quina tornada tan espectacular amb aquest Segurament t'estimo, amb els Amics de les Arts sonant aquí als 40, un quart de 12. Atenció, amb aquestes pluges, que està caient sobretot per al Penedès. El Baix Llobregat també en alerta per a aquestes pluges, l'Anoia. Avui dia molt complicat a Catalunya. 40.

0: Baby, wow, una de les sensacions d'aquest últim estiu, d'aquestes últimes setmanes. Aquest Baby Wow, que també s'ha sonat en directe, per exemple, als Estats Units, a la gira de Karol G, que continua repartint els seus èxits per tot el món, que ja ho sabeu que l'any vinent estarà aquí en concert a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Aquesta hora, 1:02 del matí, dia passat per aigua, sí, però ei, la música aquí t'acompanyarà allà on estiguis. Aquí està Adela, amb la cançó que està donant la volta al planeta. Això es diu Ain't in L.A.
1: El som és nou.
2: Els 40.

aquesta hora, mentre la pluja va caient amb intensitat a una part del país, aquí als 40, punxant a Bruno Mars, per fer-vos la vida una mica més feliç avui. I tot això arriba de seguida.

0: sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a Del 40 al 1 @los40.com con el asunto público.
2: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem, i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
12: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Barcelona, 93.9.
15: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
16: Salut!
17: Però brindes amb aigua?
16: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
18: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Forum From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
19: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
20: ¡Qué calor!
19: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
21: ¿Cuántas cosas deixem per després?
22: Després ho faig, després canvio això.
21: Però amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i tornar-ho al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves regles. Línia de crèdit concedida a través de l'APP d'ID Finance Plazo SL1. Més informació a plazo.es.
23: El alma al aire. El musical con las canciones de Alejandro Sanz llega a Madrid. Un espectáculo lleno de energía, luz y emoción para dejarte llevar y sentir el poder casi mágico del viento del sur. El alma al aire. Ven y siéntelo.
24: Producido por Stage Entertainment.
25: El 18 d'octubre, 7a cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
14: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40

0: Portant el país número 1 a la teva ràdio, aquesta Ariana Grande amb el seu Hey, That Made You Love Me. Ara mateix l'aigua caient amb una intensitat increïble, per exemple, des d'on fem ràdio en directe, des dels estudis centrals dels 40. Amb l'Ariana Grande, amb la cançó que ha aconseguit el lideratge dels 40, aquesta hora us saludem, i a més, amb una magnífica notícia per Catalunya.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I té a veure amb aquesta banda. Hi ha desitjos que a vegades es fan realitat. I mira, si l'any vinent dius... És que em vindré de gust veure l'Oreja de Van Gogh amb la Maya Montero. Doncs mira, l'Oreja de Van Gogh ha triat Sons del Món per fer l'única actuació de l'any vinent a Catalunya de la seva gira amb el retorn de la Maya Montero. Tenia moltes ganes d'explicar-te això, eh? El 20 de gener, no, el 24 de juliol, a ple estiu, a la Ciutadella de Roses, les entrades es posaran a la venda aquest mateix divendres a 19, a partir de la tarda, a sonsdelmón.cat, a partir de les 7 de la tarda. El concert, el 24 de juliol de l'any vinent, a la Ciutadella de Roses, als Sons del Món, un dels festivals imprescindibles de l'estiu. Allà cantarem aquest pop, la reina del pop, el deseo de coses impossibles, el Rosas... Totes les nostres favorites. Aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, entrades a la venda sonsdelmón.cat. I afanyat perquè l'enforament serà limitat, eh? L'Oreja de Van Gogh, Sons del Món. Quina meravella. 12 i 5. Som els 40, tots els èxits. Aquí us parla Adrià Soler. I ara preparats a Mana Mena. Aquesta música ligera sona als 40 en aquest migdia. Passat per aigua. Agafeu paraigües i a veure com arribem a casa avui ben mulladets. Aquí als 40 engegant la nova hora. 12 i 6 minuts al matí.

0: és el seu himne, era això, una de les nostres favorites aquesta setmana. Avui sí que es nota una mica que estem ja entrant a la tardor, eh? Ja es comença a notar, sobretot a l'ambient, a bona part del país, que continua plovent amb intensitat bastant bèstia. Així que molta precaució, que anirà arribant a tot arreu. Aquesta hora, un quart d'una, som als 40 ara.
1: Els 40 són sexy.
0: Us punxem un altre himne, aquesta vegada de la mà de l'Aitana. Això es diu Conexión Psíquica, una de les que trobaves al seu quart azul. Jo sóc Adrià Soler, de seguida per aquí Justin Bieber i també Nil Moliner o Quevedo i Elvis Crespo.

0: Aquí estaba Quevedo, Elvis Crespo, el seu La Graciosa. I ara, mira, una parella que ja va cantar junts una cançó que es deia Clandestino i aquesta vegada tornen amb aquesta sensualitat que es diu Agua. Són Maluma i Shakira col·laborant junts en un dels singles destacats d'aquest final d'any.
1: El som és nou.
2: Els 40.

En algunes zones del país, aquesta hora està començant a tornar a la tranquil·litat després d'aquestes pluges intenses que s'ha patit des del Penedès fins a la zona del Barcelonès, i això ara va cap al nord des de Catalunya, eh? Així que molta precaució si veieu que arriba la pluja. Atenció i precaució durant tot el dia, eh? També no us acosteu, evidentment, a les rieres, i precaució, sobretot, una mica de seny en aquests dies també de pluges torrencials. Aquesta hora que just que ve de la una, aquí està amb Ana Mena i Lola Índigo amb el seu petit Toa. En un moment de seguida, per aquí, les cançons que més t'agraden per fer-te el dia una mica més feliç.

0: Està imparable, eh? El Manuel Turizo, que va de concert en concert aquest cap de setmana passat, va estar cantant amb la Shakira per primera vegada al nostre país la seva col·labo que tenien, que es deia Copa Vacía, i també va estar l'altre dia també, ara fa un dia, al concert de Rawayana, a una superbanda que va estar actuant amb ells i va cantar una col·labo junts. Bueno, així que engeguem aquesta nova hora, 1:03, què tal, com estàs? Bon dia, bona tarda, som els 40, tots els èxits en aquest 29 de setembre, en aquest dimarts, passat per aigua, sí, però aquí estem els de la ràdio per posar-te cançons que t'agraden.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Avui en alerta i amb cançons com aquesta de Coldplay.

amb la banda OR. Això es diu aquí i ara, a aquesta hora, un quart de dues de la tarda. Encara moltes alertes, moltes incidències, tant a la xarxa viària de Catalunya com, atenció, a moltes poblacions amb aquests aiguats. En alguns llocs ha caigut més de 100 litres per metre quadrat. Una bogeria. En pocs minuts, eh? Hi ha problemes també, per exemple, a la Ronda de Dalt, problemes també a rius i rieres del Penedès, del Llobregat. Molta precaució, molta alerta durant tot aquest matí. I ara, per aquí, Miley Cyrus. Per aquí arriba això que es diu Bass Persuades. Per cert, la Miley ha aconseguit el número 1 de venda d'àlbums als Estats Units. Així que enhorabona per la Miley. Torna en plena forma. Forgetting there's a world when this record is on.

Allí està, un trio increïble, Karol G, Jude Line i Rusowski. Aquesta cançó ha revolucionat tot. I això que no s'esperaven, perquè aquesta és una d'aquelles històries que no hauria d'haver sortit, però que Karol G va apostar fort i el resultat és un èxit increïble a tot el planeta. Aquest Baby Wow sonant aquí als 40. Ara preparats amb Robin Lené. En aquest matí de dimarts, passat per aigua amb alerta a tot el país, arriba aquest Love Me Not. Aquesta per passar una mica la vida més tranquils. De seguida per aquí Shakira, que ja ho sabeu que aquest cap de setmana torna a la seva residència, al seu estadi Macondo. Però abans de tot això, preparats amb Robin Lené, aquesta nord-americana, i el seu Love Me Not. Aquí us parla Adrià Soler. Hola.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: és l'Ariana Grande des de la primera posició de la llista dels 40. Això es diu Hate That I Made You Love Me. Sonant quan passen 2 minuts a les 4 de la tarda. Estàs als 40, estem de dimarts. Dimarts ben plujós a Catalunya. Per tant, paraigües, encara que hi ha moltes parts de Catalunya on ja ha sortit el sol. I que així duri. I que, sobretot, molta precaució allà on sigueu. Va, que en aquesta nova hora passarà, entre d'altres, l'Anna Mena, també la Lola Índigo, i, de fet, l'Anna Mena, que està confirmada als 40 Music Awards. Amb el seu petitó, en res, passarà per aquí, com també passarà per aquí la Robin Leno. Amo dels temes que més ho està patant, el seu Love Me Note. I també, va, que passarà una que ens porta el seu quarto solo en una gira que ha arrasat i que ha fet 4 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona. I és que en aquest 29è dia del mes de setembre serà una mica febrer i una mica el 6è dia amb aquesta cançó de l'Aitana. I moltes més, com La Gozadera, també recuperem aquesta de La Gente de Zona amb el Marc Anthony, també Olivia Dean o ara la Miley, amb això que es diu Bas Persuades. Jo sóc l'Uri Mora i encantat et dic que t'acompanyo fins a les 6.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40. Let's go.

0: recuperant aquest water de Taylor i, de fet, per aigua la que ha caigut avui a Catalunya i que bona part de Catalunya també està caient ara mateix. Per tant, molt important, precaució. Si estàs fora de casa i si estàs també dins de casa, també vigila molt amb aquest aiguat impressionant que ha caigut a Catalunya. Va, que seguim endavant aquí a la ràdio musical líder. A preparo el Shawn Mendes amb la Camila Cabello, també. Una altra combinació. L'Anna Mena amb la Lola Índigo amb el seu petit OA o aquesta que arriba des de terres catalanes. Des de Sant Andreu i Sant Feliu de Llobregat. Aquesta connexió entre els Ginestà i el Nil Moliner. Que, de fet, tots dos van estar el passat divendres al concert dels 40 Poble Mercè. El Nil Moliner fent un concert i els Ginestà que van sortir també a col·laborar amb els Saxeni, que a la vegada van anunciar que plegaven o que feien una aturada d'un temps per agafar més força i, tant de bo, tornar el més aviat possible amb un nou treball.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I, a més, aquesta és la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40. Cada diumenge a les 6 de la tarda t'ho explica el Sergi Sánchez. Amb qui estaràs? Aquí arriba.

0: Està confirmada l'Anna Mena pel proper 20 de novembre. No estarà sola, també. Confirmat el Ryan Castro, la Vara de Luna, el Camilo, el Manuel Turizo. I ben aviat, nous noms més. Per tant, molt atent, que tenim moltes ganes. I vinga, que preparo l'Aitana amb el seu 6 de febrero d'un àlbum, el seu quart azul, que ha arrasat i que va estar fa una mica més d'un any al Estadi Olímpic Lluís Companys, i en aquell concert van haver-hi moltes col·laboracions, entre elles la del Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, que la setmana que ve farà 4 dates a l'Estadi Olímpic. Brutal, que ens ho ha aconseguit els Oques, també per acomiadar-se de forma definitiva dels escenaris. Però abans, per aquí, als 40, quan estem a 5 minuts, que siguin 4:45, arriba la Robin Leno, i això que ho està petant molt fort.
1: Som més nou, als 40.
0: És el seu Love Me Now des de la 6a posició, i també et pregunto que qualsevol cançó que vulguis escoltar, qualsevol tema que vulguis comentar, ens ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40. També, si vols, @uri_mora. I el més important, que gaudeixis amb cançons com aquesta.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: gran que és, el Bruno Mars, i que gran també les seves cançons, que és el que al final fa gran als artistes. Aquest I Just Made, el Centre Romàntic, que va passar per Madrid amb dues dates al Metropolitano aquest passat juliol. I ara ens anem a un altre que també gira rere gira, també ha de cuidar molt les seves cordes vocals, ha d'anar passant per quiròfan per recuperar, i tot això ho ha explicat en un documental que es diu Hasta que me quede sin voz, que a mi m'encanta, i tant de bo. Llarga vida amb ell, a les seves cançons i a la seva veu. Et parlo del Leiva, anem a recuperar aquest Sincericidio.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
0: I és que hi ha de vegades que es pot dir t'estimo i es pot dir de diferents maneres. Algunes potser una mica massa agressives, com podria ser també la que parla en aquesta cançó. I va, prepara també Alex Warren, Quevedo o el Sebastián Yatra amb el My Towers.

si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. El web dels 40 en català. Els40.cat. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: I espero, de debò, que en aquest 2026 hagis trobat la teva pareja de l'any. I si no ho has fet, encara queden 3 mesets per a poder-ho aconseguir. El Sebastián Yatra amb el Mike Towers passant per aquí, costant-nos també al punt de les 5 de la tarda. Estem a 10 minutets d'arribar-hi i també en 10 minuts que arriba és un nou confirmat dels 40 Music Awards de fa pocs dies, que te'l vam anunciar, i també arribarà un altre que també ho està petant moltíssim, i molts més, eh? Això en res. I ara el que fem és canviar una mica d'estil musical des de la pareja de l'any a relaxar-nos una miqueta amb aquesta que recuperem i que va ser número de la llista dels 40.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Matt Simons, i això que és el seu Catch and Release. La recordes? Doncs va, que amb això ens acostem al punt de les 5 de la tarda en aquest dimarts musical als 40.

Manuel Turizo, per obrir nova hora amb un per un pendejo no sé llora. I a més, Manuel Turizo, que la setmana passada el vam confirmar els 40 Music Awards el proper 20 de novembre. Per tant, estarà a portar-nos el seu flow, les seves ganes de ballar, que sempre desprèn i, de fet, repetirà, perquè fa 2 anys ja va estar amb nosaltres des de Barcelona, també al Palau Sant Jordi, tancant, de fet, la gala juntament amb la Lola Índigo. Serà brutal, eh? I va, que en aquesta nova hora passaran èxits com aquesta, que va sonar ben fora el divendres a la platja del Bogatell de Barcelona, als 40 Poble Mercè, al Nil Moliner. La seva Libertat preparada. I també aquesta, que el dissabte va entrar a la llista, l'Adela, des de Bratislava, un artista que està creixent moltíssim, gràcies també a cançons com aquest, Ein in La. I també recuperarem un tema que l'any passat ho va petar no molt, moltíssim. I és que es tenyirà tot de color daurat amb el Golden de la Sandwich. I també la Karol G amb Julia Lani Rosowski amb el seu BB Wow, la Sia, el Joe. O ara va, un altre que també està confirmat el 20 de novembre. 40 Music Awards, tenim molts noms confirmats, i un serà el seu, el Camilo, amb això que es diu El Árbol. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6.

0: i que acaba sentint-te com dins d'una pel·lícula d'acció. A l'Unstoppable em passa amb això, amb la CIA. I aquí sonant els 40 quan estem a 2 minuts, que sigui un 5:15. I va quedar una de les persones que vam descobrir a la darrera edició d'Eufòria. Va ser, de fet, una de les finalistes, quedant en tercera posició. I, de fet, la guanyadora que va estar amb nosaltres el passat divendres, l'Aina Machuca, al concert dels 40 de Poble Mercè. I, de fet, la que ve ara va estar ja de visita. La va anar a veure com és la Tura Sala, que arriba amb això que s'anomena pica-pica.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I així comença, amb un timbre de l'escola. I aquí, recordant vells temps.
3: Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: Diu la Carol G, te pienso demasiado, i masses ganes tenim de que arribi el 2027, perquè, entre altres coses, la Bichota arriba en concert a l'Estadi Olimpillos, companys. Aquest Bibi Wow, juntament amb Judeline i Rosowski, que el dissabte per fi va entrar al podi de la llista a la tercera posició. I parant de la llista, mira, una que el que va fer va ser entrar i és una de les grans promeses de la música d'Europa, perquè ho està patant, és de Bratislava, es diu Adela, que no Adele, no ens confonguem, és un altre artista i arriba cançons com aquest Ain't In La, que sona des de la posició 35 de la llista més important del país.
1: El som és nou.
0: I després cantarem ben fort amb el Dani Martín i moltes més.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre.

0: El Bruno Mars, que ens diu Con On Me, perquè saps, i si no saps t'ho dic ara, que sempre pots comptar amb nosaltres, amb la ràdio, amb la música, amb el poder de les cançons, que sempre ens fan treure un somriure o potenciar un dia una mica més trist amb una mica més alegre. Perquè la música té això, té aquest poder curatiu que t'ajuda el dia a dia a anar endavant. I parlant de cançons, va, que et preparo el Dani Fernández amb la Valeria Castro, amb el seu I si lo hacemos, també a Ritme de Bachata. Arribaran el Romeo Santos amb Prince Royce. I ara el de Paul. Ens imaginem com estarem en unos años.
1: Els 40. Unic-te amb els èxits. 40.
0: I jo el que desitjo, i et desitjo també a tu, és tenir molta salut, estar envoltat de les millors persones possibles i que la música no pari de sonar. Això sempre ho tindràs als 40.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: dos que es van venir a juntar. Dos persones que estimen la bachata i que la fan emblema de la seva música. Romeo Santos amb Prince Royce, junts amb el seu Dardos. És una de les cançons d'un disc conjunt que van fer i també d'una gira que es va portar, entre altres llocs, per a l'estadi de l'Espanyol el passat mes de juliol. I va, que ens acostem al punt de les 6 de la tarda. 10 minutets per arribar-hi. Jo sóc l'Uri Mora. Ens tornem a escoltar demà. Jo m'acomiado, però aquí la música es queda 24-7. I tu i jo, si vols, tornem a quedar a partir de les 4 per seguir compartint aquí a la Ràdio Música el Líder. Us deixo aquí amb la Rihanna, perquè aquí que no pari mai la música. Adéu-siau.
1: Els 40. Uri Mora.

0: 640.cat.
1: Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però...

cançó que es diu Hey, That I Made You Love Me, és el més nou, la més important d'Ariana Grande, com a número indiscutible gràcies a les teves votacions a del 40 a 1. Gràcies, evidentment, al nostre reinici cada dissabte al matí des de les 10 i fins a les 2 del migdia amb el nostre company Toni.

0: Sara, a través del nostre Instagram, des d'arroba els 40, arroba Adrià Ortega, que em diu: hola, Adrià, me l'he de que em posessis abans de les 9 de la nit, si es pot ser, si pot ser, la més nova de Camilo. Doncs mira, aquí la tens, es diu El Árbol.
1: La primera i número 1. Els 40.

últimes setmanes estem confirmant diferents actuacions sobre de l'escenari dels 40 Music Awards el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, com vam tenir a la Rosalía en el seu dia. I atenció, perquè seguim endavant amb aquestes confirmacions. D'aquí a res, més noms, però mentrestant et poso la cançó de Rosalía, que es diu La Perla, camí de les 9 de la nit. Atenció, perquè arriba el més nou d'Atella. Això és brutal. I si no, mira, escolta.

0: perquè és una autèntica bomba internacional, això que es diu Mr. Novidol. Este dia va estar amb nosaltres al nostre costat dels Premis de la Música del nostre país a los 40 Music Awards al Palau Sant Jordi de Barcelona en el passat. Potser és possible que el dia 20 de novembre en els Premis d'aquest any 2026 estigui. No ho sé. Mentrestant anem confirmant actuacions sobre els escenaris a través de la nostra pàgina web oficial des de los40.com i també des de les xarxes socials oficials d'aquesta casa. Les entrades, per cert, per aquest esdeveniment estan completament exaurides, però els noms encara no. Encara falten noms, encara queden alguns artistes per confirmar. Va.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuero.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
5: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: 40. Tots els teus èxits. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

Esta es la cançó de Manuel Turizo, Per un pendejo no se llora, Camila. Les 10 de la nit per iniciar Obra Junts. Espero que estiguis allò més bé connectada i connectat a bord. Qui et parla? Adrià Ortega, amb èxits de Aitana, Pitbull, Becky G o fins i tot

0: aquesta cançó de Pitbull, però també la més nova d'Aitana. Es diu Conexión Psíquica. Una de les candidates oficials per entrar a la llista aquest proper dissabte dins del 40 al 1. Ho aconseguirà? No ho sé. Veurem què passa.
1: Els 40, el millor del pop.

amb un munt de dates més de 10 i els 40 com a emissora oficial. Ho està fent a Madrid, és Shakira, i tenim nou tema d'ella que entra directe al 29 de la llista del 40 a l'1, juntament, en aquest cas, amb Maluma. La cançó es diu Agua, això és completament nou i ho escoltes aquí.

0: y Rusovsky. És una de les més aclamades a nivell mundial i més reproduïda a nivell internacional. El seu Baby Now, que escolta ja aquí.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Aquí posem els èxits, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.